0: aprobada en el proceso de presupuestos participativos de los años 2020 y 2021 estaban presupuestados en 152.000 euros.
1: No em crec que estiguem així gràcies a Xolec. Quins nervis!
2: Sí, que guai, mamà! Guanyarem el sorteig!
1: Haurem de comprar més Xolec!
3: Ara, per la compra d'un litre de Xolec, podràs participar en el sorteig d'entrades gratis i descomptes per a Terra Mítica. Xolec, el sabor que ens uneix.

0: competencia ha abierto expediente a 6 grandes bancos, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, por posibles prácticas anticompetitivas. Se investiga si las declaraciones públicas sobre la evolución de los precios de las hipotecas a tipo fijo pudieron facilitar a otras entidades anticipar el comportamiento de sus competidores. Y en Valencia, la Policía Nacional ha recuperado la navaja de 15 centímetros que presuntamente usó este lunes un hombre de 24 años para matar al logópeda de su hijo de 2 años. El agresor sospechaba que había abusado sexualmente del pequeño. Según las primeras investigaciones, el detenido regresó a recoger a su hijo a la clínica antes de lo previsto y se lo encontró en la consulta desnudo, de cintura para abajo. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: ¿Qué tal estan? Bon dia. Com els estem contant, la Policia Nacional ha recuperat la navalla de 15 centímetres amb la que un home de 24 anys presumptament va matar ahir dilluns a un altre de 32 en el barri de Marchalenes, a València. El sospitós es va entregar poc després en la comissaria de la localitat valenciana de Burjassot amb les mans ensagrentades i permaneix detingut a l'espera de passar a disposició judicial. Els fets van ocórrer sobre les 6:15 de la vesprada en una clínica de la ciutat on la víctima va rebre diverses gabinetades i va morir. La policia judicial i científica s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir lo succedit mentre s'espera el resultat de l'autòpsia. Alguns mitjans de comunicació apunten a que el crim podria estar relacionat amb una sospita d'abusos sexuals al fill del detingut, encara que les causes se segueixen investigant. I a aquestes hores a València, la vicepresidenta primera, Susana Camarero, està presentant el pla de gestió de l'eclipse de la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, visita a hores d'ara, en Sueca, a la Ribera Baixa, les actuacions de regeneració de les seues platges. I Casa Caridad va presentar les dades arreplegades en la seva memòria d'activitat de 2025, un exercici marcat per les dificultats a l'accés a la vivenda i l'augment de les famílies que, pese a comptar amb ingressos, necessiten encara el recolzament per a cobrir les seues necessitats bàsiques. En quant a l'horatge, el cel de la comunitat estarà avui dimarts poc nuvolós, amb temperatures mínimes sense canvis o en lleuger accents màximes que baixaran en la meitat sud d'Alacant i que es mantindran en la resta. El vent serà fluix variable.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. Ara, a les 11:30, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presideix el ple extraordinari del Consell en el qual s'aprovarà l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera. Este dimarts és l'última jornada de la campanya d'aturs parcials en Metro València convocats pel sindicat de maquinistes SEMAF. Els aturs són de 7 a 10 del matí, de 1 a 4 de la vesprada i de 7 de la vesprada a 9 de la nit. Els serveis mínims són del 75%. Sàpiguen també que la Guàrdia Civil ha detingut a dos homes de 21 i 41 anys, veïns d'Alcoi, a Alacant, com a presumptes autors de 13 robatoris de coure comesos en l'enllumenat públic i encarregadors de vehicles elèctrics de xicotetes localitats de l'interior de les províncies de València i Alacant. Se'ls atribueix la sostracció d'unes 2.000 quilos de coure i s'estima que els danys ocasionats als ajuntaments afectats podrien superar els 100.000 euros. Sàpiguen també que la Guàrdia Civil ha detingut a altres 4 persones responsables de 2 plantacions de marihuana situades en immobles de la localitat valenciana d'Oliva. Se'ls imputa un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, falsedat documental i pertinença a grup criminal. Disposaven de 2 habitatges en els quals es van aprendre 27 quilos de capdeix de marihuana i 670 plantes en avançat estat de creixement. I el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana entrega avui, esta vesprada, els premis de la segona edició de Mengem Territori, un projecte d'educació alimentària que ha acostat l'alimentació saludable i sostenible a més de 1.500 escolars de la comunitat.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Vive un Mundial Histórico con Aitor Gómez.
4: Y con toda la redacción de deportes de Onda Cero vamos a contaros todo el Mundial con toda la ilusión, la información y el buen rollo que seamos capaces de ponerle al asunto. Así que ponte la radio que vamos a por la segunda estrella.
3: Toda la actualidad del Mundial de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Radio Estadio Especial Mundial con Aitor Gómez. Onda Cero, tu radio.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. Ara a les 12:30 en València, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, la CEF, reuneix la seva Assemblea General per a sotmetre a aprovació la memòria d'activitats, la liquidació de l'exercici de 2025 i el pressupost d'este 2026, un acte que està previst que clausure a la una el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Els contem també que l'acusació popular que exerceix el grup socialista a l'Ajuntament d'Alacant ha demanat a la jutgessa que instruís la causa per les presumptes irregularitats en les habitatges protegides de les naus, que cite com a testimoni al sotsecretari de l'Ajuntament alacantí. I l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol commemorarà el mateix dia el 20è aniversari de l'accident en el qual van morir, recordem, 43 persones i altres 47 van resultar ferides. Ho farà en un acte al jardí on es situa el monument a les víctimes. Sabeguen també que el Partit Socialista ha sol·licitat al jutjat de Catarroja que instruís la causa penal de la dona, que cite com a testimoni el vicepresident tercer del Consell, a Vicente Martínez Mus, perquè explique els missatges que va compartir en el grup de WhatsApp del govern valencià el passat 29 d'octubre de 2024. I la Generalitat ha presentat el pla de gestió de l'eclipse solar total que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost, un programa que contempla el desplegament d'un dispositiu preventiu que assegurarà l'adequat desenvolupament d'un dels esdeveniments astronòmics més rellevants de les últimes dècades.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València.
3: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.

0: El que se concretan las bases legales al final es básicamente han de ser asociaciones, han de estar el seu organisme ha de ser una asociación, ¿no? No pot ser una entitat privada. Y básicamente el proyecto ha de estar destinado al colectivo de la igualdad o de les dones y a més ha de tindre lloc a la Comunitat Valenciana. Estos serien com els principals requisits. Després ja sí que és veritat que no és requisit ser, no han de ser clientes de Caixa Popular ni han de tindre cap vincle, això no és ningún requisit per a obtindre les ajudes, però bàsicament seria que l'objectiu del projecte siga realment la igualtat, que estiguen a la Comunitat Valenciana i que siguen una associació.
1: Dèieu a l'inici que s'han triplicat, no?, aquesta dotació econòmica. Part d'aquesta dotació ve d'un projecte que teniu a Caixa Popular que es diu Targeta Dona. Si podeu explicar en què consisteix, també?
0: El que fa aquesta targeta és que cada vegada que una persona titular d'aquesta targeta la utilitza en les seues compres, un percentatge del benefici que genera Caixa Popular utilitzar-la se destina a aquestes ajudes per la igualtat. Això, evidentment, no té ningun cost per al client, sinó que dels beneficis que genera a la nostra entitat ho destinem a aquest fons d'ajudes. I, per una part, es finança en l'ús d'esta targeta dona i, per l'altra part, es finança a partir dels fons que aporta Caixa Popular, no? I també, pues, a mesura que la entitat va obtenint uns beneficis majors, pues, també això té un impacte directe en com destinem pues, els nostres beneficis també es revertim en la societat, no? I per tant també això s'ha vist clarament en el fons d'ajudes que hem passat des de l'inicis que eren uns 10.000 euros fins a aquesta sexta edició que ja hem arribat als 60.000 euros sols en una convocatòria.
1: I quantes candidatures han presentat? Perquè després de 6 anys, no sé si en aquesta evolució del projecte veieu que hi ha cada vegada més participació, no? Imagina que també va coneguent-se més el que és aquesta convocatòria, no?
2: Sí, efectivamente, cada año se van presentando más. De hecho, por ejemplo, en la convocatoria del año pasado fueron alrededor de 80 los proyectos que se presentaron y este año casi se ha duplicado y hemos llegado a los 130.
1: Bacha.
2: Entonces, efectivamente, cada vez se va conociendo más y las asociaciones s'animen més a participar.
1: I com és el procés d'elecció d'aixes projectes que seleccioneu?
2: Bueno, pues una vez se presentan, desde la especialidad Dona, de aquí de Caixa Popular, hacemos una votación entre los proyectos y de esos proyectos elegimos unos finalistas que se pasan a votar a todos los empleados de la entidad. Y de esa votación ya salen los candidatos, digamos, a premio, que, bueno, realmente los ya premiados. Y esos premiados se pasa la votación a nuestros clientes que tienen la tarjeta Dona para que decidan cuál queda en primer lugar, en segundo o en tercero dentro de cada una de las categorías.
1: Doncs jo crec que ja el següent és aquest acte de lliurament d'aixes ajudes per la igualtat. Conteu-nos on serà, quan serà.
0: Pues serà el dimarts, dia 30 de juny. És en un espai que s'anomena Veneno Concept, que és un nou espai que està al centre de València i és en un ambient més distès on es pot prendre algun refresc.
1: Doncs Isabel Añó i Alicia Soto, membres de l'especialitat Dona de Caixa Popular, gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada i que vagi molt bé aquest acte.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bona tarda.

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Dos presuntes assassinats en menys de 24 hores a València. Bona vesprada. L'última ha sigut este matí a Aldaia, on un home hauria assassinat a un altre durant una baralla i hi ha diverses persones detingudes. L'altre va ser ahir, en la consulta d'un logopeda. A Burjassot, a València, un pare de 24 anys el va apunyalar fins la mort davant la sospita que havia abusat del seu fill. El succés es centra en la nostra portada d'avui, junt a altres notícies que estan passant ací a la comunitat i les contem fins a les 2 en punt. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Estem pendents ara mateix d'un presumpte assassinat que ha tingut lloc este matí en una nau industrial abandonada d'Aldaia, a l'àrea metropolitana de València. Un home hauria assassinat a un altre en el transcurs d'una baralla entre ells i més persones. Ramon Pérez.
2: Els fets han succeït entre les 11 i les 12 d'avui en eixa nau industrial abandonada que víctima i agressor feien servir com a vivenda, junt amb altres persones, totes elles migrants. Guàrdia Civil i policia local han practicat diverses detencions fins ara i un helicòpter es manté sobrevolant la zona, pendent d'altres possibles implicats que podrien estar fugint del lloc dels fets. Fonts de l'Ajuntament d'Aldaia expliquen a Onda Cero que el consistori es troba encara recabant totes les dades, consideren que és prompte per a fer qualsevol declaració al respecte.
1: Per altra banda, la Policia Nacional ha recuperat la navalla de 15 centímetres amb la qual un home de 24 anys presumptament va matar aquest dilluns a un altre de 32 en el barri de Marxalenes, a València. El sospitós es va entregar poc després en una comissaria de Burjassot amb les mans ensangrentades. Amparo Sánchez.
3: Els fets van ocórrer en una clínica de la ciutat on la víctima va rebre diverses ganivetades mortals. Les primeres investigacions se centren en verificar si el crim podria estar relacionat amb la sospita d'abusos sexuals que va tindre el detingut al fill de 2 anys. La delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, ha confirmat que el detingut està a l'espera de passar a disposició judicial.
4: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos y la persona detenida, que fue detenida inmediatamente, será puesta a disposición judicial en cuanto termine los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación.
3: La Policía Judicial y Científica s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir el succeït mentre s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia.
1: El govern valencià manté que és possible rebaixar impostos i mantindre els serveis públics malgrat l'infrafinançament que denuncia pateix la comunitat. En això ha insistit el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que ha donat detalls avui de l'avantprojecte llei d'acompanyament de pressupostos de 2026 aprovat pel Consell Extraordinari reunit este matí. Núria Moreno.
5: És el text normatiu que permet modificar lleis i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià, que en este cas continua avançant en la rebaixa fiscal. Parlava Rovira del tram autonòmic de l'IRPF i de l'activitat econòmica.
6: La ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros.
5: Preguntat per l'assignació del govern a la comunitat d'un extra fla de 1.904 milions d'euros, ha dit el conseller d'Hisenda que arriba més tard del que esperaven i que en qualsevol cas només autoritza la Generalitat a endeutar-se encara més. Per cert, demà hi ha convocada una declaració pública enfront de les Corts per part de la xarxa d'entitats per un finançament just.
1: I la comunitat valenciana travessa un dels moments més complexos en relació al preu de l'habitatge. El preu del lloguer ja se situa un 50% per damunt dels nivells de 2007, mentre que la compra d'un habitatge supera un 8% els màxims aconsegueix durant la bombolla immobiliària.
2: I així ho reflecteix el portal Fotocasa. La seva directora d'estudis, Maria Matos, assegura que estem davant d'una pressió sense precedents per a les famílies, especialment per als joves i les llars amb rendes mitjanes, que veuen com l'accés a la vivenda, diu, es converteix directament en un repte cada vegada més difícil de superar.
7: Nosotros estimamos que en la comunidad se crean alrededor de 40.000 nuevos hogares cada año, una cifra que refleja un fuerte atractivo económico y demográfico del territorio, pero sin embargo la oferta residencial sigue sin crecer al mismo ritmo. Pero el volumen de vivienda que entra en producción todavía es insuficiente para absorber esa enorme presión de la demanda.
1: Per cert que Casa Caridad adverteix que

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Últimes hores negres a València i a la seua àrea metropolitana. Un home ha assassinat el logopeda del seu fill en sospitar que estaria abusant sexualment d'ell. I a això sumem un altre assassinat, el d'un home en una nau industrial abandonada d'Aldaia enmig d'una baralla. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Anem de seguida amb l'última hora. Avui, a més, tornem a insistir en la situació que travessa la vivenda a casa nostra i estarem també a Alacant. La ciutat prepara ja els últims detalls per als dies centrals de les fogueres d'enguany. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes després de l'assassinat este matí d'un altre home en una nau industrial abandonada d'Aldaia, a l'àrea metropolitana de València. Hauria sigut assassinat en el transcurs d'una baralla entre ells i amb més persones també, tot en una nau industrial abandonada que víctima i agressors feien servir com a vivenda junt amb altres persones, totes elles migrants. La investigació continua oberta i efectius policials es mantenen al lloc dels fets per tal d'esclarir les circumstàncies en què s'hauria produït l'assassinat. A això hem de sumar el brutal crim del logopeda del barri de Marxalenes de València. La Policia Nacional està escorcollant avui el centre de logopèdia, ha recuperat la navalla de 15 centímetres amb la qual l'agressor va assassinar el logopeda d'apenes 32 anys d'edat. Els fets van ocórrer ara fa just 24 hores. La víctima va rebre diverses ganivetades mortals. Les primeres investigacions estan centrant-se ara en verificar si el crim podria estar relacionat amb la sospita d'abusos sexuals, perquè, segons la versió de l'arrestat, va trobar-se el fill de només 2 anys sense pantalons i sense bolquer junt al logopeda a l'interior del centre de logopèdia. No obstant això, no sembla que el logopeda hagi protagonitzat casos similars abans. No consten, en principi. La delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, confirma que el detingut es troba ara mateix a l'espera de passar a disposició judicial.
2: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos y la persona detenida, que fue detenida inmediatamente, será puesta a disposición judicial en cuanto terminen los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación.
1: I els companys del diari Levante publiquen avui que el passat cap de setmana es va interceptar el primer dron a la presó de Picassent, que tractava de fer arribar per l'aire objectes als presos des de fora. En este cas, objectes

0: reforçaran els controls i les garanties d'adjudicació de vivendes públiques protegides. La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, assegura que l'objectiu és que s'acaben els dubtes i que tot estiga més justificat i acreditat.
1: Más control en la firma de los contratos. El visado administrativo deja de ser un trámite meramente formal, pasa a convertirse en un mecanismo de control reforzado. La administración va a comprobar los ingresos, la situación económica, la información patrimonial, el cumplimiento de todos los requisitos de acceso. Es decir, antes de autorizar la compra o el alquiler, se va a verificar que de forma más exhaustiva que el beneficiario cumple con todas las condiciones.
0: Se establirá también el criterio de l'arrelament. El Consell defensa que es dur a terme después de replegar les peticions de veïns i alcaldes que porten temps demanant la preferència de les persones que viuen en un municipi a l'hora d'accedir a aquestes promocions i rebutja el govern valencià que es tracte d'una qüestió ideològica ni d'origen o nacionalitat.
2: La comunitat valenciana travessa un dels moments més complexos en relació amb el preu de la vivenda. El preu del lloguer se situa ja un 50% per damunt dels nivells del 2007, segons un estudi recent publicat per Fotocasa. Casa Caritat València adverteix per la seva banda que la crisi de la vivenda és també una de les principals barreres per a completar la inserció de les persones ateses per esta entitat, Amparo Sánchez.
3: L'any passat van atendre 553 persones en els seus tres recursos residencials, un d'ells el projecte Fènix, que compta amb 22 pisos supervisats a València i Torrent i que comparteixen els usuaris. Gràcies a ell, Jaume Nava, mare soltera, ha pogut tindre una oportunitat.
4: Pude regularizarme gracias al apoyo de Casa Caridad. Me dieron esperanza porque realmente pensé que iba a quedar en calle con mi niño. Nos dieron una sensación de hogar, que es una tranquilidad enorme, y más cuando ella dio un punto que era que antes de yo estar aquí era pensar o pagava l'alquiler o era la comida.
3: Casa Caridad fa una crida a la societat valenciana perquè es facin socis i donar continuïtat al seu projecte de suport a les persones més vulnerables.
2: Els pares i mares del Col·legi Censal de Castelló de la Plana han posat en marxa un sistema de monitoratge que de les temperatures a les aules. La idea és denunciar les elevades temperatures a la inspecció de treball, sobretot després d'aquestes últimes setmanes de vaga educativa ací a casa nostra. Fa just una setmana, dimarts passat, contàvem a la ràdio l'inici dels exàmens de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Avui, una setmana després, l'Ajuntament de Torrevella ha rebut Ricardo Regalado, és un dels seus veïns i és, a més, una de les notes més altes a la selectivitat d'enguany. Com ha anat l'acte, Esther Sánchez?
5: Durante el acto se ha puesto el énfasis en el esfuerzo y la trayectoria del estudiante que iniciará el grado de medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche en homenaje a su padre fallecido. El joven se ha mostrado sorprendido por alcanzar la máxima calificación autonómica.
6: Una alegría inmensa, o sea, yo me esperaba una buena nota, pero para nada ser el mejor de la comunidad valenciana. Con mi familia más eufórica que yo incluso, estudiaré medicina en la UMH, pero ya a partir de ahí los pasos que seguiré todavía no lo sé.
5: Ricardo Regalado ha compartido el logro con su familia, profesores y compañeros, animando a futuros estudiantes a confiar en el trabajo diario y la organización.
2: I ja ho avançàvem en titulars. Alacant està ultimant a esta hora els detalls per a entrar en els dies grans de les fogueres d'enguany. S'activarà a primera hora de demà dimecres l'anomenat Circuit Fogueres, amb limitacions al trànsit al centre de la ciutat per a facilitar el transport de materials de cara a la planta i també el muntatge dels arracons. La prèvia està vesprada amb Pepe Requena.
7: Con toda la iluminación especial instalada en la plaza del Ayuntamiento, ya se encuentran las primeras piezas de la hoguera oficial titulada Singulares de Pedro Espadero. La planta se extenderá hasta el sábado, cuando dará los últimos retoques. Según el artista, pretende ser un homenaje a esas otras fiestas singulares de los pequeños municipios.
8: Pero fiestas menos conocidas, fiestas que son para mí singulares, que es el título de la hoguera. Esa fiesta que muchos desconocemos de pueblos pequeñitos. Entonces he querido reflejarlas en la hoguera para que esta gente de estos pueblos, cuando venga a Alicante en hoguera, vea un trocito de ellos y de su tradición aquí en nuestra hoguera social.
7: El concurso de mascletas empieza el viernes y esa noche ya se plantarán las hogueras, los racos y las barracas. Según la categoría, cada uno dispondrá de un horario para el acopio y transporte. En cuanto a la seguridad, se pondrá especial atención a las zonas con más público, como la playa, la Plaza de Toros o la Plaza de los Luceros, donde por primera vez se señalizarán con banderolas las vías de evacuación durante el disparo de las mascletas.
2: Abans de connectar amb Eduardo Esteve, amb els esports, encara que també relacionat amb això, l'Ajuntament de València ha acollit avui la presentació oficial de l'edició d'enguany de la carrera Ponle Freno a València, una iniciativa solidària del grup A3 Media i de la Fundació AXA. La carrera serà el pròxim diumenge amb dues modalitats, una de 5 quilòmetres i una altra de 10. Les dues eixiran i conclouran al mateix punt, el passeig de l'Albereda, just davant de la ciutat de les Arts i les Ciències de València, una nova carrera Ponle Freno a la capital.

0: del Valenciana. Mirem ja cap al panorama esportiu valencià d'avui amb Eduardo Esteve. Edu, bona vesprada.
1: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: En una setmana a la qual estem i anem a estar molt pendents del València Bàsquet, una setmana important per a ells, eh?
1: Sí, perquè, com dius, València Bàsquet ja prepara el primer partit de la final de la Lliga ACB d'este proper dijous davant el Barça, i avui ha parlat Álvaro Cárdenas, per ahí la seua primera final.
2: No sé, la verdad que bastante ilusión. Nadie me hubiese dicho que iba a estar en el mes de junio jugando una final de ACB, así que con mucha ganas de ver si podemos ganarla. Bueno, yo creo que lo que llevan haciendo todo el año, ¿no? Cuando salimos con energía en defensa y imponiendo nuestro ritmo, es difícil seguirnos. Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar. Pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fieles a nuestro estilo, va a ser la clave.
1: Per altra banda, i en quant al futbol, ahir començava el Mundial per a Espanya, i encara que no hi ha representació del València, sí que va debutar un futbolista que pretén el conjunt de Corberán. Ho va fer amb Bèlgica. Víctor Lluc, bona vesprada.
3: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Sí, Tomàs Meniel, el belga, el lateral dret que va jugar ahir amb la selecció de Bèlgica davant Egipte en l'empat a 1, va completar un partit en el que va disputar els 90 minuts i va donar l'assistència de gol de l'empat. Amb 34 anys va jugar tot l'encontre amb la selecció belga. És l'escollit per part de Carlos Corberán per a reforçar el lateral dret, ja que vol l'experiència d'un jugador que, recordem, acaba contracte i que, per tant, arribaria lliure al València. Hi ha altres opcions damunt la taula, com la d'Andrés García, el futbolista que arribaria cedit per l'Aston Villa, però la prioritat, en este cas per al tècnic valencianista, és la de Tomàs Meniel, que ahir va debutar en el Mundial amb la selecció de Bèlgica.
1: Gràcies, Víctor. Villarreal i Castelló demanen oficialment començar la Lliga de visitant. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. Estiu d'obres en els principals estadis de la província de Castelló. Això és en l'estadi de la Ceràmica Villarreal i en l'Skyfy Castalia de la capital de la Plana. D'esta forma, tant Villarreal com Club Deportivo Castelló han demanat començar la Lliga a domicili aquesta temporada. En el cas del Villarreal, inclús els dos primers partits que tenia que jugar com a local. D'aquesta forma, podríem estar fins al mes de setembre sense futbol en la província de Castelló.
1: Gràcies, Víctor. Pel que fa a l'Elx, ja ha arribat el nou tècnic. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buena vesprada, Edu. Ya se encuentra en Elche el nuevo preparador franjiverde, el argentino Martín Anselmi, de 40 años. Llega para sustituir a Eder Sarabia. Tiene el listón alto, porque así lo ha dejado el técnico vasco. En las próximas horas, Anselmi será presentado como nuevo preparador del Elche y echará a andar la planificación deportiva de la próxima temporada.
1: Gracias, Felipe. Y l'Hércules vol tancar al lateral esquerre David López. David Esteve, buena vesprada.
6: Buena vesprada. El Hércules tiene encarrilada la operación y el fichaje de David López, lateral izquierdo, que este curso pasado ha militado en el Sevilla Atlético. Además, ocuparía ficha sub-23. El club tiene previsto renovar a Javi Jiménez por 2 temporadas y blindar ese puesto con la llegada de David López. Ya tendría esos 2 jugadores por demarcación que necesita Beto.
1: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
0: Perfecte. Gràcies, Edu.
1: Adeu.
0: 35 graus de màxima avui a l'interior de la Ribera Alta i a la Canal de Navarres també. Les temperatures continuen pujant així progressivament, també les mínimes, per cert, i a tropicals de manera generalitzada a tot el litoral de la comunitat. Així està la comunitat valenciana a 16 de juny de 2026. Continua la brújula en directe, així, a Onda Cero. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero València. Mira.